for the dogs, them, you know?

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Eh, Quentin, café. Ça chante quoi, gros?

지금도

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radio Esquestein. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Pedro, vinc a fer. Ja veuràs.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Carlos Castell. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.

Molt bon dia. Què tal? Com estan? Segur que no tenen gest de calor. Bueno, tornem a ser aquí un dimarts més. Els dimarts en anínies de matins de ràdio es Castells, emissora municipal. Tenim dues horetes i mitja per compartir ràdio

Avui, dimarts, dia 30, el darrer dimarts d'aquest mes de juny que n'he tingut 5. Això vol dir que demà dia 1, dimecres dia 1, comença ja el mes de juliol. Us ha passat aquest mes, com us passen quasi tots? Molt ràpid.

De moment som aquí, sí que dic que sí que agafaré vacances, no sé si és a partir d'una setmana o dues o quin dies, però sí que ja necessito una mica de... Bueno, de no tenir cap obligació en aquest sentit de venir a la ràdio, però bueno, ja ens informaré. De moment som aquí, anant per una musiqueta i després avam, mos posarem un poquet al dia, avam. Que mos du el diari, eh? No, què és això? Ai...

cultura i espectacles, anem per... Exposició en moviment, la temporalitat i la composició rítmica que són la base de la dansa i l'enregistrament de la imatge en moviment fan confluir les dues arts des de finals del segle XIX. Can Oliver sobre a la biodança.

Concert Teatro Principal de Mo el jueves. Un terremoto sobre Splendid Festival Menorca. María Terremoto, pasado mañana en el Teatro Principal de Mahón. Nova proposta, el concert de Los Pinos manté viva la flama de la banda de Ciutadella. L'univers de Ja t'ho diré cautiva unes 1.000 persones. Neix un postcard d'Arts Escènics. Na Rita Barber, actriu i cantant, serà la primera convidada del nou espai conduït per Carol López Real.

un pregó ple de vivències. Pepita Oliver ha estat la pregonera de l'acte celebrat a Es Mercadal i que inicia el compte enrere per Sant Martí.

Llavors, de la pregonera va fer un repàs a la seva vida lligada al poble i a la botiga que obrí juntament amb el seu amo, Jaume Martí, i que mantenen els seus fills, Cristóbal i José. Després del pregó, la banda de música d'Es Mercadal sona les primeres notes festives per Sant Martí.

cavallers i poble s'han volcat perquè tot anés bé. Es queixer senyor Ignasi Saura valora que s'han complès els horaris i els nombres de geners. Això és, bueno, ja referent a les passades ja festes de Sant Joan. Cinco niños y un niño del Sahara llegarán mañana a Menorca. Belén Gomila, la pregonera des migjorn. Serà la pregonera de les festes de Sant Cristòfol de les Corregudes. Na Belén, natural des migjorn gran, és doctora per la Universitat de Barcelona en l'àmbit de salut i la qualitat de vida terapèutica.

I ja m'ho anem cap a temps. Avui el temps, el sol mos ha sortit a les 6:17 i se posarà a les 21:16. Podrem arribar a una màxima de 21 graus i una mínima de 24. Cielo poco nuboso, temperatures nocturnes en ligero ascenso y diurnas sin cambios. Viento entre flojo y moderado del norte. Serà possible, sí? Bueno, i els altres dies, pues sí. 31, 17, 32, en fi. Mos ha deixat na Maria Sintes Gomila, na Marieta, sa practicant, viuda d'Antonio Fernández Serra. Va morir cristianament diumenge, dia 28 de juny, a l'edat de 99 anys. L'acomiadament avui dimarts, dia 30, al territori del cementeri de Mo, de les 10:30 a les 12 i a la 1 hores a l'Iglesi del Roser del Castell, s'oferirà una missa exequial a la seva memòria. Pues en part, descansi na Maria Sintes Gomila. I això està tot. Aquest repassat que hem fet, avui diferent un poc, anant lligant i anant posant una musiqueta.

passarem a llegir... Bueno, els cartells, els circulars que tenim... Aquest el podem llevar, ja està passat. Va acabar ahir. Jordi Poquet. Exposició de pintura Menorca dins del meu cor. Això serà des dia 3 de juliol a dia 12. L'inauguració serà divendres, dia 3 de juliol, a les 20 hores. I l'horari serà de les 11 a les 13 i de les 19 a les 22. Dissabtes i diumenges inclous. On t'ho podem anar a veure? Pues aquí, a la sala polivalent del Soleillet, la plaça Esplanada. Hi ha un quadre molt guapo de Carles Fons. Pues segur que aquest senyor deu tenir una exposició preciosa. Tindrem que passar-vos-la.

I divendres també, dia 3 de juliol, a les 19 hores, al pàrquing de Cales Fonts, festa Holi infantil. Amb Xalà. Disco animació infantil centrada sota de 5 euros i inclou dues bosses. Venta de bosses Holi a l'interior del recinte. Però amb aquests 5 euros entren aquestes dues bosses.

Passam a dia 4, dia 4 de juliol, a les 21 hores, també allà mateix, en el pàrquing de Calafons, Los Inhumanos, en concierto, Los Originales. No es un tributo, vamos. La movida Bank y Xema Sánchez DJs també hi seran. L'entrada, les primeres entrades valdran 12 euros i el preu de l'entrada són de 8, però si és anticipada també 15. Supos que allà punt de venda es bar Camacho, es Castell, el meu bar de la Biosfera, es Mercadal, bar la plaça Can Bep, a Ferreries bar Feimar i a Ciutadella bar Imperi. Los Inhumanos, dia 4.

que mes ja és un mes festiu, eh? Menorca Summer Festival amb en José de las Heras, Óscar Romero i Sílvia Gí. Això és ja diumenge també en el pàrquing de Cales Fonts a les 19 hores. Aquí no hi ha, supos que deu ser gratuït.

Bueno, i ell va ser Sant Pere. Des d'aquí vull donar les gràcies, gràcies a ti, Tiva, i a Natoni. Gràcies, li va fer molta il·lusió quan li vaig dir en Pedro i després, quan va arribar. Pues amb aquest dia de retras, aquestes felicitacions a tots, esperes, paus. I, bueno, en Pedro en especial. I ara llegiré unes quantes. Un quant refrans que fan menció en aquest sant, eh? Posaré una musiqueta, vale? Diu Sant Pedro lluvioso, Julio provechoso. No va ser escàs, no va ploure. I aquest vol dir el mateix, perquè diu Sant Pedro lloroso, Junio lluvioso. Junio lluvioso. Por San Pedro se arranca el ajo y se siembra el puerro. Niebla en San Pedro pone el vino en riesgo, pues... Y va a haber... No sé si va a ser ahir o va a ser diumenge. Aquest crec que la sabem quasi tots, eh? Diu, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. O com Pedro por su casa, nosaltres tenim perro, però bueno. Ui, jo no ens ha acudit malament.

I ara vull posar una cançó en Amarga, en Amarga Lombardi, que sempre hi escoltes, un oiente de sa ràdio. I va fer es cumple, ara fa un parell de dies, Amarga, o sí que, avam, si t'agrada aquesta cançó. Vinga, espero que sí. Beso molt fort, que em puguis fer molts.

programació que tenim. Com que en Santi no m'ha posat res, segur que bé. Nostres bandes. I la segona entrega de Jacques B. amb Nalitxo, el quiosco seu de músiques, que té sempre molt especials. Demà no hi ha soles con Andrea, perquè ella ja per motius de feina no podrà fer aquest dia el programa.

0: Aí ten con, bueno, señor de que es que fa, pues, dona seu opinión y ralla, y es un mallorquí. Molta gràcia. I més que ahir va tenir que anar a Mallorca per cosa de, bueno, de metges. I ell diu que ja no pot ser, que no se pot viure a Mallorca, que bé no podia per cap monta, ai Déu meu. Se poc me fa jo, és que nosaltres ja estem a res d'estar com a Mallorca. Soy feliz. Pues ja a punt de quasi ser a les 12 obrir el telèfon per qui mos vulgui saludar. Every day is... Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, tia. Com va?
1: Va bé. No. Sí. Aquí escoltant ràdio.
0: Ah, sí? M'agrada.
1: Ràdio que no falti.
0: Sí.
1: Idò, tot molt bé, nini, molt bona música.
0: Oh. Mira.
1: I bueno, i refrans, i bueno,
0: ja,
1: un poc de tot.
0: Un poquet de tot.
1: Un poquet de
0: tot. Que trobam, però ai.
1: Aquesta senyora que ja no és d'aquí, o sí?
0: Quina que senyora? Fes? Aquesta senyora m'ha estranyat perquè sabeu que el funeral fan al castell?
1: I del sos, per això, de...
0: I posa Maria Cintes Gomila. 99 anys, són molt d'anys, eh?
1: Sí, sí,
0: i viuda de Antonio Fernández Serra.
1: Me sona el nom, però no sé qui és.
0: Jo tampoc.
1: No sé.
0: Posa fills, Cristina, Fredic, me sembla que deu ser la parella d'ella, Toni, que posa una creu que no hi deu ser, i Merce, nets, Mònica, Jordi, Marta, Albert, i veus, el tanatori sí que el posa, amor,
1: sí.
0: I després pues, la missa aquí.
1: Jo, em vas dir la missa aquí, dic, deu ser d'aquí.
0: Claro, o lo millor de Sol de l'Este.
1: Sí.
0: O d'aquí de Son Vilà.
1: Sí.
0: No ho sé. Jo també no l'he... No. M'ha llamat l'atenció, això també, sí. de dir...
1: Idò, claro.
0: Jo fes funeral aquí, però bon.
1: Sí.
0: Ho sabrem, bueno, a lo millor.
1: Sí.
0: Sí, és qualcú que coneixem, així.
1: Idò, tot molt bé, nene.
0: Molt bé.
1: Avui fa un poquet més d'airet.
0: D'airet. Jo sí. Quan t'has sortit ja ho he vist. I ja, sí. Si l'aire me ve d'aquí, de davant, de cuina, ja és un poquet més fresquet. Ja estic més sí. Satisfet. Ai, ahir vaig passar un dia molt dolent.
1: Molt calent, també. No, ha estat una setmana o dues.
0: Sí, han estat, no sé, jo també, i potser perquè me vaig borinar més, vaig tenir... anar a comprar, vaig tenir el nene, sí. I sembla que no, a lo millor també, sí. El que dius, fas més cosa, i vaig tenir com a... Però és que, bueno, és que se te lleva la gana, només veuries,
1: sí.
0: Has
1: anat a comprar, arriba, xoc.
0: Jo, i després sí. Que te poses de... Bé, puestos, tanta gent, i carros per aquí, i carros per allà... I clar,
1: també estan, no saben què fan.
0: Sí. Jo comprenc, ara ja també amb fiets, perquè clar, ja no tenen escola.
1: Clar,
0: després, gent que ve de fora, tota la família, jo li dic, sí, i deien, no. Pedro, dic, que fa falta que entrin tots, perquè entrar. Hi havia un carro gros, hi havia, no sé, jo crec que havíem vingut un parell de famílies juntes i tothom allà de dir, però bueno, això és un desastre, que no pot entrar dos i no, que no entrin tants.
1: Sí, hi ha molta gent també que avui... En vas d'anar al teu lloc en una
0: sí,
1: casa i
0: sí,
1: també
0: sí,
1: ho fan.
0: Sí.
1: També
0: sí.
1: Potser una família o dues juntes. O...
0: Idò, sí. Sí, no, però... tia, és així.
1: Clar,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: Compren més com és normal.
0: Perquè, claro, poden venir més dies.
1: Clar.
0: Poden venir més dies i vaig anar a un puesto i no hi havia ni una síndria, ni un tros, ni res.
1: Ho crec. Sí, sí, sí.
0: Vaig dir, oi, Déu meu, no sé,
1: clar,
0: final...
1: Clar, i el que dèiem, si fan això, pues, les botigues pues, més venen, clar.
0: Claro, claro.
1: Claro.
0: I...
1: Sí.
0: Però bueno, jo t'ho dic, aquest lot de lo de Palma, això ja és insuportable.
1: Sí.
0: Perquè ja els mallorquins no podem viure a Mallorca. I jo... No sé aquí que m'ho arribarà a passar, però ara ja...
1: Bueno, igual, m'ho passarà.
0: Hombre, és que és desastrós, sí. Això. No, no. Sí. Ah, vam, ara regaven de llegir allò de tres hotels, que potser, i no sé, 800 viviendes, van dir que vam. No hi ha aigua. Com ho fèiem, en això?
1: Ai, s'aigua, aquesta sí, serà.
0: La tindrem que pagar a pleu d'oi, que és que és així. Però és que sempre ho pagam els mateixos, perquè els qui venen i poden fer una piscina, aquest és igual el que li costa s'aigua.
1: Sí.
0: Eh? Som els mateixos sempre. Idò que posin, que fain piscines amb aigua de la mar. Que és...
1: Sí, mira, i si no, que no en tinguin ni salut.
0: Escolta...
1: Ni...
0: Perquè és que vaig llegir que hi havia de piscina. Bé, vaig tornar loc un dia llegint de les piscines que hi ha a Menorca.
1: Sí.
0: Inclús a Castella, no sé les piscines que hi havia. Dic, però...
1: Clar, pensa tu, el que hi va d'aigua.
0: Bueno,
1: sí.
0: Mira, no ho sé, no me vull acalorar perquè ja hi estic prou acalorada.
1: No, l'aigua se perd per moltes bandes.
0: Hombre, claro, però
1: per
0: vull
1: moltes.
0: Dir...
1: Moltes que no són vistes, se perd, saps?
0: Claro, però sí. És que tindrien que haver un poquet de control en tots, però el que dic que controlin uns i que els altres fai el que els doni la gana.
1: Tu tens un terrat i no goses a tirar net.
0: Hombre,
1: vaig per de fora.
0: Ah. Però,
1: sin embargo, venen de fora, lloguen una casa
0: sí.
1: I es duixen en el pati
0: sí.
1: I el carrer passa ple.
0: Sí, senyor.
1: I què? I si ho fas tu, tot d'una t'aturaran.
0: Sí?
1: Però, és el
0: que
1: deia. La llei de Sant Buc.
0: Sí, senyor, però, no sé, ja... Perdem moltes coses que te dona, fa pena, perquè jo crec que se podria conviure i podria haver un equilibri.
1: Sí.
0: I poguéssim, però és que ara ja els estem perdent. En pocs anys hem perdut molta cosa, molta.
1: Molta, nini, sé que perdrem.
0: I ja. No sé, que no arribarà, que jo dic, no, ni mos coneixerem, deixem a la porta i a la fresca, i ara no coneixes la vida davant, perquè això
1: no,
0: ja...
1: No, no hi pot ser. Jo encara en el carrer que nostre...
0: Idò,
1: que
0: ara...
1: És un carrer que encara gent de sempre...
0: De sempre, que són cases més baixes i... Però,
1: i ja conec, bé, hi ha un parell de vecins que venen a fer sis
0: sí, però bueno...
1: Hi ha molt de vecins que som d'antes, d'antics.
0: Claro, claro.
1: Però sí, arribarà que no mos coneixerem.
0: No,
1: sí.
0: Déu meu.
1: Però bueno, no ho podrem aclarir. No
0: ho sé, no. Tindrem que revelar.
1: No n'hi veig de claríssia, tampoc.
0: Ai, però, Déu meu, tia. Vale, un besito.
1: Mira, sí. Felicitarem, que vaig sentir que en Toni deia que en Fede feia festa
0: avui. Ai, avui? Ai. I jo avui he llegit el Santoral i no ho he vist. Que fots m'ho tornaré, no, mira.
1: En Toni ho va dir ahir.
0: Sí, bueno, idò, si en Toni ho va dir, segur que sí.
1: Idò, també que quedi felicitat, que passin un bon dia i salut, que és el que en demesté.
0: Sobretot, sí, que compta en Fede.
1: Era.
0: Molt bé, no posa aquí, posa dia 30, però no posa...
1: Jo ho dic perquè en Toni ho va dir, eh?
0: Sí, així com dia 29 posa Sant Pere i Sant Pau,
1: sí.
0: Però aquí no sé què...
1: De... Que no posarà cap de Sant tampoc.
0: De Roma, ala, idò.
1: Res.
0: Bueno, nosaltres el felicitarem, perquè per això un no se perd mai.
1: Idò, jo, que no ve, sí que... Toni vaig sentir que ho deia, dic, bueno, ja quina nini fa...
0: Programa, ràdio. Molt bé, idò.
1: Sí.
0: Molt bé, idò, tia.
1: Un beso a Toni, i un saludo per tothom que escolta, i un beso per vosaltres.
0: Igualment, tia, que passeu una bona setmana. Adéu.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu, nini, adéu.
0: Pues Fede, tindrem que cercar una musiqueta per esteu sant, si és esteu sant, o esteu cumple sant, va dir, eh? Bueno, ara en cercarem una.
2: En l'arena su imagen bella.
0: Bon dia.
3: Bon dia, Didi.
0: Bon dia, com esteu?
3: Bueno, estem,
0: estem, eh?
3: Sí, ja vaig veure el divendres passat el metge, perquè ja no... Tenia suït automàtic.
0: Mare.
3: Va dir que tenia infecció dins ull. Va, me poso una crema en quants dies.
0: Bon, un desastre.
3: No, si ja me surten els moïts per tot.
0: Sí, ara te sortiran... Ara te sortiran les coses, però bueno...
3: Sí, però bueno.
0: Mira.
3: Ho pots per un costat tot, perquè si no...
0: Ahir vaig veure la tele, a la televisió espanyola, a l'Udes... Va sortir, a Males Llengües, però que es diu, sí, l'Udes Sant Lluís.
3: Ah, oh, sí, ja. I
0: van sortir les al·lotes, sí.
3: Ara han posat moltes, eh?
0: Ah, no. Vam, sí,
3: jo diria 4.
0: Bona.
3: Ara avui ja n'hi havia 10 per allà.
0: Claro, no. Perquè, claro, això és una empresa privada, sí. I les empreses privades, pues, claro, van a guanyar doblers, res més. Sí. Vull dir que sí que a menys, pues...
3: Sí,
0: ai,
3: no,
0: Déu meu.
3: Ara n'hi ha cridat. Tapat moltes.
0: Bueno, idò, ala. El millor ara anarà avui millor.
3: Sí, no. No és de cuina, perquè si canten, ara hi ha una que és família, bueno, és una cosia de gent de Déu. I diu, quan ha casinat un melodic, cada setmana, 3 dies, eh? Si tu no hi ets, perquè no te veus.
0: Ja.
3: Diu, dilluns va venir seu fill. Diu, bueno, més em va que bé.
0: Ja, ja, claro.
3: Bueno, ja, té molta feina, l'esquí.
0: I doncs, claro, bé. És que de vegades un no pot fer el que vol.
3: És que la feina que ell té a la casa és molt feixut.
0: Claro.
3: A la casa de guàrdia de seguretat i tot el dia per moltes ja fan una, ara manda, hi ha poc que em va atacar una dona que surt d'ella. Mm. Ell no m'ho diu, no, jo ho veig per dir-me tres, eh? Ell no m'ho diu res, no?
0: Ja, sí, sí, sí. Ell
3: sí. No, ell no ho és de xerrar, res, no. No. És molt callat. Però jo m'entén per darrere.
0: Sí, ja, claro.
3: I es pot dir de tres i allà ho posen tot.
0: Sí, sí. Bueno.
3: Ara avui de matí no sé què sortir. I ahir va sortir que l'emporter no sé què passa, una paret que cau, va sortir també.
0: Sí, sí, un muro, sí, que també cau.
3: Bueno. Sí, sí. De fet. Sí, de fet.
0: Bueno, bueno, Juana, idò, cuida't que estigui.
3: Des de que t'he vist, he vingut a les 11, des que t'he escoltat això. Mm-hmm. I aquesta senyora que mor, qui és?
0: No ho sé, no ho sabem.
3: I què es diu?
0: Es diu la Maria Sintes Gomila.
3: Sintes?
0: Na Marieta, la practicant. Posa aquí.
3: Marieta practicant?
0: La practicant. Però...
3: La sona, però...
0: Sí. Viuda d'Antonio Fernández. Serra.
3: Sí. Devia viure per l'Horizonte o...
0: Sí, sí, sí, sí, el sol. Per aquí, perquè...
3: Per aquí.
0: No ho sé, però bueno, és que és raro que el tanatori se'l fa i mo. I fa inamon el tanatori. I
3: aquí a l'Iglésia.
0: I aquí a l'Iglésia fan... Bueno, la missa.
3: És raro això, eh? És raro.
0: No sé, què deu ser. 99 anys.
3: Ja m'informaré.
0: Molt d'anys. Molt bé, Juana, cuida't.
3: Na Marga, quant és que ha fet els anys?
0: Na Marga, troc que et va fer... No sé si va ser diumenge que et va fer en els anys. Na Marga, sí, un dia d'aquests.
3: Perquè tot el dia vostès bon dia i bona nit.
0: I no, un dia d'aquests. Sí, o diumenge, troc que va ser diumenge. Trop, eh?
3: Ja li tocaré el telèfon. Un saludo de tot, Didi. Moltes gràcies.
0: Un beso, guapa. Gràcies. Adéu, adéu. Adéu.

0: Bon dia. Hola.
1: Hola.
0: Hola. Què tal, na Marga?
1: Molt bé, Coral. Escolta-me una cosa.
0: Sí.
1: Si no vols tenir disgust, en jo.
0: Ah, vale.
1: Quan jo t'he telefonat després de la tiativa dues o tres vegades.
0: Sí.
1: Línia ocupada, línia ocupada. I tu posarem musiqueta.
0: Sí.
1: Antes de posar musiqueta, obres telèfon.
0: I jo...
1: I després fer el que vulguis.
0: Però el que passa és que si n'hi ha dues que criden, és quan diu línia ocupada.
1: No, perquè en aquest moment, ningú. La tiativa i després jo. I després patapam. Ala, la Juanita Plaza.
0: Ah, sí.
1: Qui m'ho fotut després?
0: Perquè elles tenen directe. Venen directe ja. I això cap aquí. No tenen, cap, no tenen que passar més.
1: Mira, tela. Comprem musiqueta. No. Obres telèfon.
0: Obres telèfon, això mateix. I hi ha música, ja en sentim després.
1: No, perquè si no... Tindràs un disgust en jo,
0: Això mateix, ai, no vull tenir disgust, perquè fa
1: no
0: molta...
1: No val la
0: pena. No, perquè fa molta calor per tenir disgusts que no trobes. No m'ho podem sufocar, ja fa prou calor.
1: No, i és bé que sí que no m'ho podem sufocar.
0: Ai, Déu meu, jo no sé...
1: I aquest... encara, avui fa fresqueta.
0: Veus? Veus? Oi, doncs.
1: O bueno, ja tinc obert. Es
0: sí.
1: Es pati, porta les carrets a cadena...
0: Claro.
1: I la passa una
0: passa airet, sí, sí, sí, sí. Ai, avui tindrem que estar enmig. Sàvies nos den, no te posis enmig de la corrent, però avui, avui mos hi posarem.
1: Pues jo ja estic tot arrencada de sofà i que no me diguis res.
0: No, no, no, no, no, no, poca cosa. Oh, jo dic que ens estiu, que és més llarg que el dia, que pots fer més coses, i és quan menys ganes en tens de fer coses.
1: Sí, sí. Bé, jo m'agrada l'estiu, eh?
0: Jo també, però aquestes calors... Jo antes no ho passava malament, però ara ho pas molt malament. Deu ser l'edat. Mira, me'n recordo d'anar a Lucre, mesquina. No sé com ho deu passar. Ara avui si va bon fresquet encara. Però aquest dies...
1: Bé, hi ha persones que ho passen molt malament.
0: Molt malament, molt malament. Perquè jo dic, mira, ens hivern... Sí, ens hivern t'etapes. I no és no el mateix. Però si estiu ja pots anar com vulguis, que quan la calor t'atrapa ja no te pot llevar més roba de qui te lleves.
1: Bé, sí. Però mira, si estiu pots estar aire condicionat.
0: Clar, però...
1: I estàs també.
0: Però mira...
1: Perquè si... estàs està segur d'un sofà, la manteta posada,
0: sí.
1: Ben tapadeta, i t'agafen ganes d'anar per tot l'any. Oh,
0: vale.
1: Allà,
0: vale. Però vull dir, per sortir o so, per anar a fer... Jo no me fa tant, però és cara, cara que podria... Jo pensa, ai, aniria a fer una volteta per Calabons i diu, ai, dic, saps què te dic?
1: Bé.
0: Que no me moc. I això tampoc.
1: Sí, no, no. Digui el que digui en el clima... Perquè ahir no sé on era, per aquí fora, per la península.
0: Sí,
1: i feia una aigada.
0: Bueno, que és normal, això.
1: No. I ara dona tormentes.
0: Aquí heu donat un... En el diari Menorca, tona sol, però ni un ni volar posa aquí totes les setmanes. Que... Però bueno, bé, veurem qui ho endivina.
1: Bé, el diari Menorca, jo ja t'ho dic, sol baratar la fetge.
0: Sí, mira, com deia aquella.
1: Jo m'he entès de moltes coses que passen en Campa i sí. El diari no el posa, eh?
0: No, i mira, posa el que li interessa.
1: Que la illa és una meravella. No, no hi ha baràs,
0: no.
1: No hi ha gravetades, no hi ha res. No hi ha robos, no passa res. Tot passa a Ciutadella.
0: Sí, a Ciutadella passa tot. Aquí.
1: A molt no passa res. Ai, Déu meu, senyor.
0: Ai, Déu meu, sabeu que Ciutadella, com que està més a prop de Palma, bé, més gent, no ho sé.
1: Bé, Ciutadella va grossa, però al món també passen moltes coses.
0: I tant, i tant. I
1: no
0: per tot, i per tot, perquè...
1: Per cares de robos. Ves alerta anar amb una cadeneta que te'n valaran estirades.
0: No, mira, tinc tant de calor que no me'n pos, no me'n pos cap tampoc.
1: No, és que no dur, amb aquesta calor, eh?
0: No dur rellotge, ja fa molta estona des de que tinc el mòbil, ja no, jo no m'he posat cap rellotge mai més.
1: No,
0: no. No
1: molta
0: sé.
1: Gent va sense rellotge.
0: Sense rellotge, vull dir que hauran perdut, eh? Hauran perdut ventes.
1: Perquè... Sí, però això és el més pràctic, el fas braç i mira sort.
0: Hombre, i tant.
1: Però de sort.
0: I tant, però jo ja els meus rellotges han quedat sense les piles aquestes que ja no ens he baratades allà on te tinc. Que un dia me'ns enduré tots i duré, ens posaré en vora, mesquins, turats.
1: Ah, mira, el millor és viure sense horari.
0: Ah, i
1: que així que es quan te'n desperts, menys quan tens gana.
0: Sí, senyor.
1: Te'n vas a dir quan tens son.
0: I tot això me lo van imposar, Marga. Això, qualcú va inventar els horaris, o no?
1: Bé, els horaris es duen molt bé.
0: I no, però...
1: Jo me'n vaig a dir, tant més en més al llit a les 11 com a les 12 com a les 10.
0: Això mateix.
1: Així que en més, el tratat és el mismo. Quan tinc gana, menys. I ja està, i ningú m'ha dit res.
0: I això...
1: I que me diguin...
0: Que ho provin. No, és que això és una ditxa també, però, clar, n'hi ha que tenen horaris de feina i tenen... No el mateix.
1: No, la veritat. Jo m'estimaria més tenir un poc d'horari de feina,
0: i tenen aquest dia... Aquest dia és de calor, penjo, i operaris que tenen que fer feina per de fora o amb aquest sol i...
1: Sí, però va, a tu no te fa molta gràcia. Obren el telediari per el tiempo.
0: Oh! I si t'ho diuen tant, mira...
1: Cada any, a Sevilla, 43, 44, cada any, la calor aquesta, jo me foto
0: rellant malament. Tant de dir-ho.
1: Me foto un pot d'oll. Ara després vindrà el fred, o la de frío, que no salgan, que si és... Bueno, no ho sabem.
0: Que no
1: té feina sempre
0: al carrer. Hi ha mil i pico de morts, per la calor, diu. Sí. Oles de calor d'aquestes, això, jo no ho sé, però... Segons sabeu que també que ja tenen enfermedats, que ja tenen una edat...
1: És que jo vaig sentir tenia 90 i pico d'anys. Aquest bon senyor no era segur de calor que tenia.
0: Eren els anys que el van matar.
1: Eren els anys que el van matar. Sí. I només t'anomenen un de 30, de 20 anys.
0: Claro.
1: 40, no? 90 claro. Anys, 30 anys. I se l'ha de calor mort.
0: Sí.
1: Ells us maten en altres. Mentides que mos
0: porten. De vegades penses, no, m'estic més posar una musiqueta, fer qualque coseta d'aquestes i sí, ja m'arrelaj i no escolts segons quines coses. Perquè també te posa mal cos en segons quines coses.
1: Sí, perquè sempre sem igual. Que fa més calor. Que enguany la calor començant més prest, sí que és bé.
0: Sí
1: que és bé.
0: Ara veurem, a lo millor segons no farà aquesta calor, perquè no ho sabem.
1: Ai, a lo millor farà neu.
0: Neu no ho crec, no ho crec. Però a lo millor aquesta calor d'aquests dies farà una altra classe de calor, però perquè aquí el que deien, la calor és humitat que m'ho mata.
1: Sí, però ara resulta que els que fan feina a segons quines hores, perquè jo he fet feina
0: ja, sí.
1: No sé, tota la vida meua i insistiu, si no miraven
0: no.
1: Si patia calor
0: sí.
1: A la formatgera amb la pasta aquella calenta que allò anava això per sempre
0: sí. Sí.
1: Allà no ho miraven.
0: No.
1: I ara sí.
0: Sí, però ara hi ha els risc aquests que hi ha unes normes que se tenen que complir perquè... bueno, una seguretat. Ja, però antes no se mirava, no antes... quanta gent no està assegurada que se mirava?
1: Ah,
0: no.
1: No.
0: Ara hi ha que hi ha un control, Déu mos guard, que tothom fa el que li doni la gana, ja ho fan prou.
1: Això no, però jo claro. Vaig referir amb els flors a què que sembla que ara, bé, que mos donin vacacions tots els estius.
0: Això mateix, que bé, mira. Des de luego, uns per ser-ho bé, uns altres tenen que fer feina. Això és el que hi ha, perquè tu qui vas a l'hotel que se posen allà a la piscina i ara un mojito i ara un d'això, hi ha gent que està dins la cuina i dins la cuina no te deixen tenir l'aire condicionat perquè diu que no va bé i que gent de dins la cuina mesquins. Ai, Déu meu.
1: Això hi ha gent que és de blanc, eh?
0: Hombre, però de dir...
1: Aquest mestre de casa...
0: Hombre...
1: S'aire libre, sí. Això sí, que són de...
0: I, per exemple, Andalusia, jo, en Paco, que me diu, allà no obren a les 5 des de que vespre. Allà obren a les 7 i potser tenen obert fins a les 11 des vespre. Però, clar, diu, en aquella hora és que no hi ha ningú pel carrer.
1: Allà de dia.
0: I, clar, ho tenen.
1: Però, mira, jo que he aquí sortit de matí, amb vos, està ple.
0: Sí, i aquí no te toca el terreny més.
1: Bueno, per anar a seure a les terrasses si estan plenes.
0: Sí. Que de vegades veig qualcú a coca terrassa d'aquella que et sol li dona que pen, però li agafarà cosa. Aquí una insolació. Les terrasses
1: estan plenes. Aquí, sí. Parem força creativa, traurem-nos la cadireta i...
0: Seurem a la fresca.
1: Jo, els cotxes me passen a prop. A lo millor que algú se m'endurà pendant.
0: Sí. No. Res d'això. Si tens un balconet, seus en el balconet.
1: No, tinc una finestra.
0: I no, darrere la finestra, que també hi sent, també la gent darrere la finestra.
1: No, perquè jo penso que, mira, si estic de Montserrat i un cotxe m'endú, m'haurà d'indemnitzar.
0: Això, home...
1: Si no me maten,
0: doncs... Ah, t'anava a dir? Abans si te deixa cara que després estàs pitjor per molta cosa que te doni. Bueno,
1: hauran de pagar els fills i mira, ja ets presència.
0: Ai, Marga.
1: Que no pixem telefonar ningú més.
0: Molt
1: de saludes a tothom, a tots, a tots. I a tu una abraçada molt forta.
0: Un beso, Marga, no passis molta calor i ala, hasta la pròxima. No,
1: mira, ara si paguem un gotet de gaspatxo ben fresquet.
0: M'encanta. M'encanta.
1: Doncs sí, jo que... me l'estoy passant de por madre.
0: Pues així, faltaria més. Disfruta tot el que puguis. Un beso, guapa. Adéu.

Manuco. Acabado de parar. Bueno, mira, Fede, avam, que la tia Tiba mos ha cridat, mos ha dit que en Toni va dir que fes festes i que per tu, vinga, te posaré aquesta d'en Alejandro Fernández, Caballero, que passis, bueno, que haguessis passat ahir o avui un dia preciós en Carmen i tota la família i de part de la tia Tiba i meva i de tots els de Camp Meva, felicitats.

Ai, me sap greu, Fede, me sap molt de greu que he aturat ja el telèfon, perquè és que avui ho tinc un poc... Si quan rip no hi ha cosa feta, que en Pedro a vegades fa cosetes, eh? De menjar. Pues avui, però bueno, si estiu també és més ràpid tot, eh? De fer ses coses... Gràcies per cridar, Fede, i m'agrada que t'hagi agradat. Caballero de Alejandro Fernández. Com sempre fem, donar les gràcies, moltes gràcies a la gent que mos crida, la tia Tiva, la Juana Plaça, Ana Marga, i sí que en Fede cridat per privat, perquè jo havia aturat ja el telèfon, no? M'ha sap molt de greu que no l'hagin pogut sentir, perquè mos agrada sempre sentir la veu d'en Fede. El que conta, que mos fa riure, que sempre té coses que dir, sempre té un refrán a mà... Sí que... Gràcies, moltes gràcies a tots. I a tu que no crides, però que sabem que m'ho escoltes. Recordeu que tindrem a nostres bandes, amb en Santi Seguí, i que després... tancarà ses emissions locals na Litxo amb el seu quiosco de músiques. Bé, demà ja ho he dit que no hi hauria en Andrea. Jo dimarts que ve crec que vindré, dic que crec perquè ja ho he dit, agafaré aquests dies de vacacions aquest estiu i avant si ben renovada o no, ja veurem què passarà. Posaré aquesta musiqueta per tots vosaltres, vale? Que passeu, espera, vamos, la tinc apuntada, que no passeu gaire calor, que passeu una bona setmana i un cap de setmana també bé, i beure molta d'aigua.

Carlos Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.

Ràdios Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Perquè ha sonat.
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

0: 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Recordo els dies a
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

vivo en un descuido del silbido de la buena suerte.

soy un sinvergüenza, pero más bien me lo paso.

0: arbres estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort.
1: I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: jo no sé vosaltres, però per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, Fem Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva...

Salt peanuts.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I un pagès de Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.